càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

Grinnell!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radyoda. Sense.9.
1: Jo l'escolto.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Hola, som la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: La noche me confunde.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta. Pass it on a little bit.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Gràcies.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen?

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble. Jo soc...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna,

i la llenço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però no n'he fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del món. I veig com naufraga una altra vegada l'esperança errada del fons.

no ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Blanca de cas, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: En breu, que vespres a Radio Hortà. Disculpeu la tardança.
1: Són temps difícils, però Hortà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Hortà.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 si m'ho escoltat de la Colònia Sant Pere a través del blog en radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Ràdio Horta, com us van ja dimarts, concretament dimarts dia 9 de juny de 2026. I entre altres coses, que vol dir això? I deia que avui surten de nou els cavallets en aquesta data, que no sempre és dia 9, sinó que són uns dies abans de dia 12, per dir d'alguna manera, el dia 13, depèn de com se vulgui mirar, si més no. Sí que mai té una data concreta aquest primer dia, no és com el segon dia, que sempre és dia 12, i enguany és dia 11, que ha fet desbaratar els plans de moltíssima gent d'Artà aquest canvi, però evidentment la festa ho pagarà perquè tindrà menys gent. En fi, si més no, en aquest sentit, començant amb aquest programa d'avui, també hi ha hagut mercat setmanal, també gent tota que s'ha passejat pels carrers més cèntrics, plaça Conqueridor, carrer Ciutat, Antoni Blanes, tot aquest tram també, entre còmetes nou de mercat de carrer Ciutat cap a la Guàrdia Civil, per entendre-nos així, o cap a l'òptica i demés, que s'ha ubicat tot el tema també a Bonaia, per exemple, un no sé si diria un artesà o en aquest cas, bueno, un artenc, direm així, en aquest cas que fa productes de menjar amb bord ecològic i entre altres també amb paradetes. Res, és una mica ara així el repàs ràpid d'un poc aquesta prèvia d'avui. I bé, un programa que començàvem tot seguit i ja anàvem punt per punt i pas per pas desenvolupar les diverses notícies i diverses coses que han d'explicar i recordar, que sempre ve bé també recordar certes coses. Així que, de moment, donem el sus aquí en aquest programa d'avui de que vespre està a Ràdio Horta. No sense abans dir que també he aconseguit, tot i que semblava difícil, posar-me el dia de podcast a través de la pàgina web radiohorta.cat, a través, si no, del servei gratuït d'iVots, que demano les pertinents disculpes, sí que ho vaig dir un dia, no fa massa. Quan te comença a acumular la feina, després és difícil posar-se al dia i m'havia passat això. Per tant, disculpeu, si més no, a força de cada dia anar dedicant hores i més hores, he aconseguit ja, ara ja he penjat fins al programa d'ahir. Per tant, tots els enregistraments que tenim, que disposam, si més no, i que hem emès en algun moment per Ràdio Horta Municipal, i per tant, bé, en aquest cas, com dic, disculpeu si més no la tardança, en el cas del programa d'ahir, que en aquest cas sí que estaria dins dels places, sinó de tots els que duiem més atreçats. Podeu veure tot a través de l'apartat de podcast de la pàgina web radiohorta.cat. Allà hi podeu escoltar qualsevol gravació que hem efectuat, qualsevol programa que diem com a mas a nivell sonor, perquè també això també, bueno, ara m'enrotllaré, però sí que feim emissions també paral·lelament per en vídeo per Facebook, quan ja sabeu, quan feim entrevistes o programes com per exemple Art en Joc, però darrerament Facebook al cap d'un mes elimina automàticament el vídeo. Anteriorment se podia veure les vegades que fes falta, ara sí que al cap d'un mes automàticament Facebook ho elimina i per tant no hi havia possibilitat de tornar o veure barra escoltar. I ara sí, ja que vaig al dia de podcast, no vol dir que qualque dia pugui tornar enrere, perquè en certa manera a vegades un dia mateix pot quedar pendent i penjar-ho l'endemà cada dos dies, però intentaré a la mesura possible que no passi. Però bé, això que hem dit sempre, som l'únic treballador com a tal, entenem, no dic que els altres no facin feina, sinó que són col·laboradors i les estim moltíssim i immensament gràcies i més gràcies, perquè si no fos per ells, com dic sempre, Ràdio Horta no tindria sentit. I a la part també estem preparant també el programa especial de Rondalla Viatgeres de dijous al Teatre d'Artà,
que també du una mica de mal de cap això de fer directes i res, en fi, així que bé, intenta tot plegat que surti tot el millor possible. I també he de dir que no sempre puc ser, al principi intentava ser per tot, malauradament darrerament no puc ser per tot allò que m'agradaria, i bé, també demano les pertinents disculpes, sí, més no. Com dic, Radio Hortà no només és el temps que m'escoltau, sinó que també molts d'altres temps de preparar, de cercar entrevistats, de preparar entrevistes, en fi, de fer gestions i diverses, i res, per tant, tot això queda dit. Ara sí, benvinguts, començam. Okay.

0: L'alumnat d'Artar rep els premis de la 20a edició de Ni un foc al bosc. El cartell guanyador de la comarca és obra de Marina Vall Mayol, l'alumnat del CEIP Nacaragol d'Artar. L'alumnat dels centres educatius del poble d'Artar han participat un any més, des de ja fa molt d'anys, en el concurs de cartells Ni un foc al bosc, una iniciativa de sensibilització sobre la prevenció dels incendis forestals organitzada per la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern dels Illes Balears, amb la col·laboració en aquest cas dels ajuntaments d'Artar, Capdepera, Sant Llorenç d'Escardassà i Son Servera. L'acte de lliurament dels premis a l'alumnat finalista d'Artar s'ha dut a terme avui a Son Real, aprofitant una activitat de descoberta de l'entorn natural en què han participat els grups de 6a de primària dels centres educatius d'Artar. El personal tècnic de la Conselleria i del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Artar ha fet entrega de reconeixements als i les alumnes distingides en aquesta edició. La notícia més destacada d'enguany és que el dibuix guanyador de la comarca ha estat obra de Marina Valls Mayol, alumna de 6a de primària del CEIP Nacaragol d'Artar. El seu cartell serà la imatge de la campanya de sensibilització que, a partir de demà, es distribuirà en diferents espais del municipi participants per conscienciar la ciutadania sobre el risc dels incendis forestals i la importància de prevenir-los. També està reconeguda Danna Patricia Saquisava Pérez, alumna de 6a primària del CEIP, en aquest cas no CEIP, Col·legi Concertat, hauria de dir, Sant Salvador, com a guanyadora de la Loteria de Postal, un dels materials de sensibilització que s'editen en el marc de la campanya. Les persones finalistes dels centres educatius d'Artar han estat Marina Valls Mayol, de 6a del CEIP Nacaragol, guanyadora comarcal. Pablo Femenies Moll, de 5a del CEIP Nacaragol. Danna Patricia Saquisava Pérez, de 6a del Col·legi Concertat Sant Salvador, qui sí que ho diu bé, guanyadora de postal. Hugo Torrecilla Cervato, de 6a del Col·legi Concertat Sant Salvador. Sara Cruz Romero, de 6a del Col·legi Concertat Sant Bonaventura. I Paula Melis Nebrera, de 5a del Col·legi Concertat Sant Bonaventura. L'Ajuntament vol agrair la participació de tot l'alumnat, així com la implicació dels equips docents i dels centres educatius CEIP Nacaragol, Col·legi Concertat Sant Salvador i Col·legi Concertat Sant Bonaventura, que contribueixen a transmetre valors de respecte i estima pel medi natural. Després de 20 edicions, que s'hi va aviat, el concurs Ni un foc al bosc continua sent una eina educativa de referència per sensibilitzar les noves generacions sobre la prevenció dels incendis forestals i la protecció dels espais naturals.
1: Més rendibles que les legals.
2: Gente que se une y monta fiesta y además de ser una competencia desleal, es un asunto muy peligroso. De no tener aforo, de tener precios muy bajos, no hay impuesto y no hay seguridad social, cuesta un tercio de lo que costaría, ¿verdad?
3: I l'Ajuntament de Sant Lluís alerta de l'augment del que es coneix com a turisme de residus. Enguany, més del 70% de les 44 sancions per abocaments il·legals tramitades corresponen a particulars o empreses de fora del municipi.
4: Segons el consistori, la situació és especialment habitual abans de l'inici de la temporada turística, quan s'obren cases i apartaments de la costa i apareixen els contenidors residus com restes d'obra, mobles vells o estris voluminosos. Per tot plegat, l'Ajuntament ha reforçat la vigilància, fins i tot amb un policia de paisà. Ho explica Jorge de Diego, tinent de batle de Sant Lluís.
5: Tenemos un par de zonas, dos, tres puntos en la costa que suelen ser zona habitual de depositar estos residuos que tenemos, son los que tenemos ahora mismo más controlados y esperemos que baje el número de infracciones gracias a ese control.
3: I avui també és notícia que uns 6.000 fidels han assistit a l'homilia celebrada pel Papa Lleó XIV a Barcelona, a la catedral. El pontífex ha alternat el castellà amb el català.
6: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església.
3: Precisament, l'ús del català era un dels punts d'atenció de la seva estada a Catalunya, on al vespre presidirà una vela a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, amb una assistència de 40.000 persones. Arribam així a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
7: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I recordeu que avui dimarts, dia 9 de juny, a les 19 hores, surten els cavallets des del convent del Pare Franciscans d'Artà, que faran aquesta volta pel poble, acompanyats per la banda de música d'Artà, amb aquests dos grupets per acabant a l'hora. Si que tens enrere se xapaven, que diem, els dos grupets per fer diferents zones del poble, ara ja des de fa un bon grapat d'anys tornen a anar junts, i d'aquesta manera això se pot anar tota la comitiva junta. Serà, per tant, a les 19 hores la sortida, per tant, tothom que pugui vulgui de manera puntual al convent del Pare Franciscans per veure aquesta sortida i posterior recorregut per aquests passacarrers que faran els cavallets. En aquest cas d'Artà es tornaran a sortir dijous, atenció al canvi, dijous 11, passat demà, també a les 19 hores, en aquest cas amb la carrossa o carrosses, no sé si singular o plural, ja ho veurem. I després ja dia 12, el festival del Col·legi Concertat Sant Bonaventura, i el dia 13 a les 11 del matí la missa habitual per a tothom. El dia 12 la missa pel centre educatiu i comunitat franciscana, i a les 13, el dia 13 a les 11 ja oberta la missa a tothom. Dissabte que vespre ja no hi ha res, i que per exemple els companys de Vetres Televisió me demanaven això, si dissabte que vespre hi havia alguna cosa, vaig dir no, totes abans. Per exemple, una d'aquestes feines que, entre cometes, feines que, entre cometes, que mos contacten per confirmar o sobre diverses coses, i bé, en aquest cas ja li vaig dir que perquè ho demanàvem per poder fer directe en un programa del dissabte al cap vespre, i en aquest cas ja vaig dir que això, que podíem venir qualsevol altre dia d'aquesta setmana, tenint en compte aquest calendari que he dit, si més no, però ja si dissabte que vespre venien ja no trobarien res com a tal

I passam ja a temes insulars. El Tellers Esportiu Summit arriben a més de 42.000 alumnes al curs 25-26, és a dir, l'actual que acaba, en noves temàtiques com escalada o recorreguts GR. El programa Summit de promoció esportiva tanca la temporada de tallers als centres educatius. Les activitats, que inclouen sessions esportives, pràctiques i tallers de bons hàbits, han arribat a aquest curs a 42.302 alumnes de més de 260 centres de primària i secundària mitjançant 1.700 sessions. El Summit és un programa d'èxit que s'ha consolidat a les aules en tallers destinats al darrer curs de cada cicle, mitjançant propostes didàctiques innovadores, material de suport per al professorat i sessions d'entre 90 i 120 minuts. Els tallers que s'obren a la inscripció a través de la GSTIP són una eina pedagògica complementària a les classes d'educació física. Enguany, com a novetat, s'han introduït iniciació a l'escalada, a pas de GR, i ha tornat a apostar per segon any consecutiu per esgrima. El més demandats actualment pel professorat estan relacionats amb l'esport aquàtic drats a la mà, que consisteix en aprendre la tècnica de rem en equip en un bot dragó. Navega a tota vela, que es fa a la gamba i el port d'andratx, i a l'aigua amb piraigua, un clàssic que s'ha convertit a la sortida estival de molts centres educatius. El vicepresident, en aquest cas del Consell, Pedro Bestart, ha visitat aquest nou taller d'iniciació a l'escalada el poliesportiu Sant Ferran de Palma. El rocòdrom, que va ser inaugurat el febrer el 26, és obert a l'ús federat, però també lúdic i escolar, a partir de tallers consistents en l'aprenentatge bàsic de les tècniques d'escalada, de les seves parets d'habilitat i velocitat. El Summit es dona a conèixer una desena de modalitats d'esport poc practicats, com tir amb fona, piraigua, voler platja o vela, mitjançant tallers basats en la transmissió de valors. També inclou sessions pràctiques sobre hàbits saludables que contribueixen a gestionar les emocions i fomenten, en aquest cas, pràctiques preventives associades a l'esport, com els d'atenció plena, mindfulness o primers auxilis. Així mateix, aquest programa conté una tercera línia d'activitat, Summit a l'esport amb èlit, que ofereix visites a les escoles d'esportistes professionals de primer nivell. En aquest àmbit, el Consell col·labora amb el Club de les Illes Balears, com l'Illa Balears Palma Futsal, l'Atlètic Balears, Club de Natació Ciutat de Waterpolo, el Toro Rugby Club, l'Espanya Hockey Club, Handball Mallorca, Fiwi Azul Marino, Mallorca Voltors, Palma Rugby Union, Palmer Bàsquet, Volei Ciutat Cide, Voleibol Manacor i Club de Volei Sóller.

Els seus afegits familiars es posen Maria, fills, Francisca, Miquel i Bernat, gendre, Ginés, nores, Margalida, Fina, nets, Xisca Maria, Arnau, Genís, Sali, Maria Rosa, Joan i Isabel, renetes i demés familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua de Joan Ginart Llaneres, conegut com Joan Malet, que ens va deixar tard el 6 de juny de 2026, als 92 anys, en pau descansi. Velatori va ser el diumenge dia 7, de matí cap vespre, i també et sèquies. El funeral, però, és avui dimarts, dia 9, repetesc, funeral avui dimarts, dia 9, a les 20 hores al condol, i a continuació tenen lloc la missa a l'església parroquial d'Artà. Repetesc, funeral d'avui dimarts dia 9, a les 20 hores condol i a continuació missa a l'església parroquial d'Artà. Recordeu que podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Joan Ginart Llaneres, Joan Malet, 92 anys, en pau descansi.

I són les 6 menys 6 minuts, aquesta coincidència de Ràdio Horta Municipal, que vespres a Ràdio Horta. Més cosetes aquí en directe en Ràdio Horta Municipal.

I Horta Empresarial anuncia per les seves xarxes socials, que curiosament no ha informat els seus socis, diu: canvi a la presidència d'Horta Empresarial. Després de la dimissió d'Albert Ferrer, la Junta d'Horta Empresarial inicia una nova etapa en René von Berg, associat de l'hotel Horta Boutique, com a nou president. Diu: li desitjam molt d'èxits en aquesta nova responsabilitat i agraïm a Albert Ferrer la seva dedicació i feina al capdavant de l'entitat. Hashtag Horta Empresarial. Queda la resta de la junta que ja hi havia, queden com el manco per la foto que surt publicada, així ho interpret, i en aquest cas, per tant, canvi la presidència d'Horta Empresarial per la dimissió del que n'era el president fins ara, Albert Ferrer, i inicia aquesta nova etapa amb la presidència d'un que ja era membre de la junta directiva fins ara, com és René von Berg, associat de l'hotel Horta Boutique, i que, si no vaig malament, va ser també un dels entrevistats aquí del programa de rondalles viatgeres.

I després tema que no és d'Artà, és del poble veïnat de Sant Llorenç, però com per temes ja sigui de salut o de gestió en diverses, o el que sigui, mos han de passar en moltes ocasions fora del poble, com dic, més enllà, per exemple, com dic, temes de salut, a l'Hospital de Manacor, per exemple, o altres, tot que Déu faci que no, però és un dels exemples. En aquest cas, per això considero també important, o per feina, si més no també que algú que faci feina fora d'Artà i hagi de passar per la MA15, aquesta carretera d'Artà a Palma, per entendre-nos així, que diem, bueno, cada regió de Palma. En aquest sentit, per l'alçada de Sant Llorenç, hi haurà uns canvis per mort d'aquestes obres que se van iniciar ja fa unes poques setmanes i així ho explica l'Ajuntament, o ho va explicar fa uns dies precisament l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassar, diu el següent, ho llegeix textualment, el que ha publicat, va publicar a través de xarxes i així no ho dic malament. Per tant, me limito a llegir i així segur que entenc que queda més clar. Diu, informació important. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassar informa que, amb motiu de les obres de canalització del torrent de Ses Planes, a la variant de la MA15, a partir del pròxim dimecres, dia 10 de juny, és a dir, a partir de demà, hi haurà canvis en la circulació de vehicles a Sant Llorenç d'Escardassar. Diu, el carrer és el que travessa, diguem-li així, per de dins el poble, que fins fa uns anys havien de passar per allà sí o sí, i alguns potser encara hi passen, qui sap. En aquest cas, aquest carrer

Diu es convertirà momentàniament durant el tema de les obres que sigui necessari. Perdoneu, es convertirà en un únic sentit de circulació, en aquest cas en direcció des d'Artà cap a Manacor. És a dir, si anàssim d'Artà a Manacor, no podríem anar per la variant per de fora, senyorens, pensarem-nos així. Bueno, podríem anar un tram, però no acabaríem de fer la volta completa, i per aquest motiu s'ha d'anar, o s'haurà d'anar, com dic, a partir de demà, dia 10 de juny, a través del carrer Mossèn Galvez, que repeteix que és aquest carrer que travessa, diguem així, si fent la rotonda directament recta, entre còmetes, en vez de fer la ronda per de fora. Aquest carrer que habitualment és de doble sentit, anada i tornada, momentàriament, per mort de permetre aquesta circulació més fluida per mort d'aquestes obres, momentàriament, mentre duri aquests canvis momentanis, serà d'únic sentit des d'Artà cap a Manacor, per entendre-m'ho així. De fet, així ho especifica l'Ajuntament de Sant Llorenç pròpiament. Perdó pel parèntesis, però bé. Després, diu, el passeig de les Brodadores serà el que es convertirà també en un únic sentit de circulació, en aquest cas en direcció de Manacor cap a Son Servera. Per altra banda, i arrel de tot això, diu, alguns canvis de dins del poble podran sofrir alguns carrers, perdoneu, a veure malament, perdó, alguns carrers de dins del poble podran sofrir canvis de direcció per afavorir aquesta circulació. Diu, per tant, d'aquesta manera, dos punts. És possible mantenir els aparcaments del carrer Mossèn Galmés i Passatge de les Brodadores. El sentit únic garanteix una major accessibilitat als carrers Mossèn Galmés i Passatge de les Brodadores. S'eviten situacions crítiques de possibles congestions de doble circulació. Es millora la seguretat de les vies i s'eviten possibles col·lisions amb vehicles estacionats. Es reparteix de manera equitativa la densitat del trànsit rodat pel nucli de població. I acaba dient, diu, des de l'Ajuntament de Sant Llorenç, des que la sap, vos demanant que extremeu les precaucions en la circulació i els senyals viaris. Disculpeu les molèsties. Per tant, això estarà tancat a partir de demà, aquest tram de la, per de fora de Sant Llorenç, per dir-ho així, des de la rotonda que va, per entendre-nos d'alguna manera, cap a Son Servera, o des de Son Servera, cap a la rotonda, no sé com dir-ho, de vora aquest torrent de, Ses Planes, vaja, per mort d'aquestes obres. Per això s'haurà de, entre còmetes, tornar a passar per dins del poble, evidentment velocitat adequada en aquest tema. Per si anàssim en sentit Artà a Manacor, haurem de passar per el carrer Mossèn Galmés, que és el carrer que, com dic, si fem la rotonda seguim tot recte, i el carrer que havíem fet sempre, per dir d'alguna manera, abans que caigués aquesta ronda per de fora del poble. En canvi, en tornar de Manacor, si tornessin de Manacor cap a Artà, per exemple, o de Palma cap a Artà, però bueno, mos entenem així, en aquest cas no se podrà fer pel carrer Mossèn Galmés, sinó que s'haurà de fer per aquest altre carrer, que no és que m'encanti fer publicitat ara així, sobretot d'un de fora poble, però perquè vos situeu el carrer Bonea Can Pedro, el que és restaurant també conegut, si més no, quan dic, no m'agrada fer una publicitat, però així segur que potser el situeu una mica més. Aquest carrer serà el que es convertirà d'un únic sentit des de, diguem-li d'alguna manera, per entendre-nos d'aquesta manera, Manacor Artà, o Sant Llorenç Artà, per dir-ho així també, si voleu, en aquest cas. I després ja sí que s'enllaçarà cap a la rotonda, diguem-li, d'anada cap a Son Servera, que no cal que aneu cap a Son Servera, sinó que basta fer aquest tram de ronda cap a la rotonda, que després ja sí que du cap a, Artà. És a dir, bàsicament, per anar cap a Manacor haureu de travessar Sant Llorenç, per qui vol travessar-vos sempre, per dir-ho d'alguna manera, i per tornar haureu d'anar per aquest altre carrer i després fer aquest, diguem-li, darrer tram de la ronda, que sí que ja estarà obert perquè no afecta, diguem, el tema de les obres. I ja després la, ruta habitual, diguem-li així, en aquest cas. Això recordem a partir de demà, si no hi ha canvis, així ho ha anunciat l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà. Com dic, ja sé que fa referència a un poble veí i no al nostre municipi, però com avui en dia, per tema, com he dit abans, tema sanitari, tema de feina, tema de gestions, tema del que sigui, mos han de moure la majoria de gent, si més no, ja sé que no tothom, però molta gent,
Ja queda dit així i per tant esperant que arribi així també la màxima gent possible. Ja fa dies que hi ha els cartells això sí, tapats, si més no, per tal que evidentment fins que no sigui aplicable, però bueno, perquè ja era una cosa que ja s'havia anunciat. De fet, no sé fins i tot si ja s'havia previst que fossin per unes dates abans, però bé, finalment ha acabat sent el que va sent, si no hi ha canvis a partir de demà. No posa o no especifica els dies en qüestió, el temps en qüestió que durarà tot plegat, per tant ja veurem la cosa com va evolucionant. Supos que l'Ajuntament de Sant Llorenç en aquest cas n'anirà informant, si més no. Pel que m'ha arribat indirectament d'algun lloc en si, podria tractar-se d'alguns mesos, per tant, precaució més cosa en aquest cas, agafar un pinça, perquè com dic no és informació oficial, supos que com sempre, en el cas del nostre balde, que en aquest cas no seria la qüestió aplicable, però com sempre diu el nostre balde, no és qüestió de donar dates, perquè després evidentment és difícil de que s'acomplisquin normalment. En fi, el que sí que està clar és que a partir de demà aquesta variant de el tram, si més no, de la variant de Sant Llorenç que transcorre per damunt, diguem-li així, del torrent de les Planes, quedarà tallat el trànsit i per tant s'hauran d'agafar aquestes vies alternatives. Sí que l'altre tram de ronda, per dir d'alguna manera, continuarà obert, per tant, si s'hagués de sortir des de Sant Llorenç fins a Sant Severa, per dir d'alguna manera, se podria seguir sortint per la rotonda i tirar cap a Sant Severa. Si d'Artà vol se'n girar, evidentment d'Artà se podria anar cap a Sant Severa bastant sense haver d'arribar a Sant Llorenç, però si estàs amb Sant Llorenç per alguna qüestió i poguéssim anar a Sant Severa, hauríem de fer això, rotonda de la ronda i cap a Sant Severa. Ara dic suposicions, evidentment, al final hi ha 300.000 casos possibles, bueno, també és un dir, però i per tant és difícil posar tots els exemples, però perquè m'entengueu. O si qualcú vengués de Sant Severa i hagués de passar per Sant Llorenç, podria acabar després sortint per la ruta habitual entre comates, menys pel carrer Mossèn Galmès, si més no. I bé, en definitiva això, segurament fins que hi hagi uns dies que tothom s'aclari i vegi els canvis de manera efectiva. Suposo que tot això generarà cert, no sé si dir molèsties o dubtes, però bé, repeteix que això està en plan de Sant Llorenç, no està en plan d'Artà, però com dic, avui en dia, tema feina, sanitat, el que sigui, mos han de desplaçar i per tant entenc que no és el meu cas, però podria ser aplicable a casos que sí que gent que fa feina a Palma i va i ve, o gent que ha d'anar a l'Hospital de Manacor, són llats o són espases o el que sigui, o gent que pel motiu que sigui ha de travessar per de fora de Sant Llorenç, o la ruta pel qual ha de fer gestions ha de passar per de fora de Sant Llorenç, i en aquest cas, repetim, no podrà ser a partir de demà.

I el Consell crea Som Família, un nou programa per acompanyar les famílies en la criança i l'educació dels infants. La iniciativa neix amb vocació de créixer i convertir-se en una eina de suport per a les famílies mallorquines, promovent la parentalitat positiva, la corresponsabilitat i el benestar familiar. El Consell posa en marxa Som Família, un nou programa pensat per donar suport a les famílies i acompanyar-les en els reptes de la criança, l'educació i la convivència familiar. La iniciativa neix en la voluntat de convertir-se en un espai de referència per a les famílies mallorquines, oferint eines, orientació i recursos pràctics per afrontar amb més confiança el dia a dia. Som Família combinarà formacions xerrades i tallers pràctics sobre criança, educació, salut i desenvolupament infantil, així com espais de trobada on les famílies podran compartir experiències i aprendre les unes de les altres. A més, pretén afavorir la creació de xarxes de suport i reforçar els vincles entre famílies de Mallorca. Som Família es basa en la parentalitat positiva, la criança compartida i la corresponsabilitat, promovent una educació basada en l'afecte, el respecte i la comunicació. També incorpora una perspectiva integradora i treballa per fomentar entorns familiars més saludables, segurs i efectius. Les famílies són el primer espai d'aprenentatge, de protecció i de desenvolupament dels infants. En Som Família volem estar al seu costat, oferint-los eines, orientació i suport perquè puguin afrontar la criança amb més confiança i seguretat. Aquest programa és una aposta clara del Consell per acompanyar les famílies i reforçar el seu paper fonamental en el present i el futur dels nostres infants, segons ha destacat el Consell. El programa neix en la vocació de continuïtat, en vocació de continuïtat i en l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i diferents realitats familiars. Les primeres accions estaran dirigides a famílies amb infants de 0 o 6 anys i aportaran aspectes fonamentals de la criança i el desenvolupament infantil. Més enllà d'aquesta primera fase, Som Família pretén donar eines, orientació i suport a les persones que integren les famílies en les diferents etapes de la vida. El programa s'anirà desenvolupant i ampliant progressivament per donar resposta a les necessitats de la realitat diversa que conforma la societat mallorquina, adaptant les seves actuacions als nous reptes i necessitats de les famílies. Entre les primeres temàtiques que es treballaran hi ha l'autonomia i l'autoestima dels infants, la gestió de rebequeries i conductes difícils, l'alimentació saludable, la disciplina positiva, la conciliació i la corresponsabilitat familiar. També s'inclouran tallers pràctics sobre primers auxilis, pediàtrics, prevenció d'accidents domèstics i foment de la lectura des de les primeres edats.

0: el que ens queda.
1: I passant a la informació meteorològica, a través de www.meteo.com tenim ara mateix la sessió d'ordenament com a l'inleu, 24,2 graus centígraus, sensació tèrmica de 24, mínima d'avui que ha baixat fins als 15,6 a les 4:58, bàsicament poc tantes de les 5 del matí. La màxima, en canvi, ha arribat als 26,6 a les 13:53 minuts, o sigui, poc antes de les 2 del migdia. Per tant, d'aquesta manera han quedat les temperatures d'avui, el manco de moment fins ara, entre els 16 i els 27 graus, si redondejàssim que diem en aquest cas. El vent nord-nord-est, ara mateix, 14,5 km per hora, amb ràfegues de 24,1. Màxim ràfeg d'avui fins ara, 35,4 a les 10:54 minuts, poc abans de les 11. En aquest cas no arriba i per tant queda encara la màxima ràfega mensual, la de 40,2 km per hora dels dos dies que varen dir que havien coincidit, en aquest cas dia 3 i dia 4, dimecres i dijous de la setmana passada, que varen coincidir aquests 40,2 km per hora i per tant continuen com a màxima ràfega mensual. Humitat ara mateix el 73%, que és coses que aquí a Mallorca tenim aquesta humitat bastant alta sempre, i així tot encara no ho trobo massa alta del tot pel 73%, però vaja, se nota. Robada de 9,1 graus centígraus, mira, ara per baixarat se canvia, humitat el 72% i robada el 18,9 graus. Baròmetre 1015,8 hectopascals, tendència baixant a poc a poc. Previsió de l'índex del Trivelat per avui 9,1, tenint l'escala molt alt, i per demà 8,5, baixa com veiem bastant. Bastant relativament, si més no, però vaja. Pluja d'avui 0, per tant continuant total mensual 0, total anual 255,6. El manac sortir del sol a les 6:18, posta del sol previst a les 21:13, a les 9:15 més o manco, un poquet abans. Sortir de la lluna a les 2:18, posta de la lluna a les 14:50, tenint lluna minvant, un 37% il·luminada.

La temperatura mínima d'ahir, dia 8, va quedar en 14 graus i la màxima en 31,2. Per tant, la mínima ha pujat i la màxima ha baixat. Per tant, manca amplitud de temperatures avui respecte ahir. En quant a mitjana, hi va quedar establerta en 22,6. Pel que fa a la mitjana més baixa, tenim la dia 5, en 9,8 graus, i mitjana més alta, la de dia 2, dimarts passat, avui fa una setmana, amb 23,8 graus centígraus. Mínima més baixa coincideix encara la de dia 4 i dia 6 de 13,2, és a dir, no hi ha hagut cap altre dia que hagi baixat d'aquest registre. I en quant a màxima, l'altre costat, diguem-li així, de nivell de termòmetre, tenim la màxima més alta, continua sent la dia 2, com dic, en aquest cas, com he dit abans, dimarts de la setmana passada, amb 31,6 graus centígraus, tot i que ahir vam tenir 31,2 i s'hi va fer relativament a prop, si més no, també. En quant al vent, ja ho hem dit, 3 i 4 en 40,2 km per hora de ràfegues màximes. El vent avui de moment majoritàriament de nord-est, i sud-sud-est, dia 7 est-nord-est, dia 6 sud-est, en fi, una mica així d'aquesta manera.

el món que tinc al cap, per quan era invencible i la por era un fracàs, els vells salten les barreres i tot torna a començar.

I pel que fa a la predicció, començant per l'Agència Estatal de Meteorologia, conegut com les inicials AEMET, que mos diu que tot el que queda de... Bé, pràcticament tota aquesta setmana, que encara evidentment queda per endavant, 0% de possibilitat de pluges, si més no. Pel que fa a inici de la setmana vinent, dilluns dia 15, un lleuger, de moment ho diria així, 10%, és un percentatge bastant baix, però, com dic sempre, tot el que és diferent de 0 mai descartable, però sí que no és exageradament alt, per com podeu comprovar. Pel que fa... Perdoneu. I s'ha descobert majoritàriament pràcticament la majoria de dies, amb excepció de final de demà amb cel poc nuvolat, dijous 11 tot el dia poc nuvolat, ui, perdó la tos avui, dijous 11 poc nuvolat, diumenge dia 14 igualment, així com dia 15, en aquest cas dia 15, diu intervals de nuvolositat. Pel que fa al vent, en aquest cas demà majoritàriament de nord-est, entre 20 i 25 km per hora, en ràfegues màximes que durant el dematí poden arribar a 45 km per hora, i temperatures entre els 17 i els 26 graus. Pel que fa dijous, dia 11, poden baixar les temperatures, sobretot la mínima, que pot baixar 2 graus i situar-se entorn a 15. Pel que fa al vent, seguiria nord-est entre 20 i 25, també en ràfegues màximes de 45. Per tant, bastant per l'estil, si més no amb aquesta baixada de mínima de cara a dijous. Pel que fa a divendres, se mantindria la mínima amb els 15 i, en canvi, pujaria la màxima en els 28. El vent giraria una mica de nord amb 20 km per hora en ràfegues màximes de 40. Baixaria un poquet la velocitat, però així tot també encara podria tenir també ventet, ho diria així, entre comotes. Pel que fa a dissabte, temperatures de 7-30, per tant, pujada en aquest cas de 2 graus de mínima i 2 de màxima, per tant, pujada en general, i vent que continuaria de nord en torn a 15, aquí en aquest cas veiem baixada de velocitat respecte al dia anterior. Perdoneu, pel que fa a diumenge 14, temperatures 16-31, per tant, més amplitud, baixada de mínima o pujada màxima d'un grau respectivament, vent de nord en torn a 10 km per hora. I passaríem a dilluns 15, temperatures 16-30, i baixada d'un grau de màxima, i vent en aquest cas que giraria de l'est en torn a 10 km per hora, en quant a velocitat igual que el dia anterior, no així en quant a direcció. Per tant, en resum, en quant a temperatures, si mos fixam únicament en la mínima, veiem aquesta oscil·lació d'entre els possibles de 7 de mínima per demà, que podria baixar els 15 per dijous i mantenir els 15 per divendres. Aquests 15 serien la mínima més baixa de tots aquests propers dies, dijous i divendres, repetesc. Després, dissabte, tornaria els de 7 de mínima, diumenge baixaria els 16 i dilluns mantindria els 16. Per tant, com veiem aquest zigzag, com m'agrada dir sempre a nivell de gràfica, en aquest cas mos diu, no és la gràfica, però la m'imagino sempre quan explica això. Si fem cas de la màxima, en aquest cas veiem tendència a l'alça, el manco fins a diumenge, ja que passa dels 26 per demà, manté els 26 per dijous en tot cas, però després sí que va pujant pròximament, dels 26 de dijous passa els 28 divendres, els 30 dissabte, 31 diumenge, després sí que de cara a dilluns torna els 30 en aquest cas. Però si mos fixem només en la màxima, veiem aquesta tendència a l'alça. Aquí si haguéssim de fer una gràfica, sí que seria clarament amb aquesta pendent, tinc-ho d'així, que aniria creixent. Repetesc, 26 per demà, també 26.

I en el cas del tiempo puntés, a nivell de pluja, que aquí ja sabeu que m'ho deixa veure en vez de 7 dies, m'ho deixa veure 14, comptant el dia en què estem. Per tant, m'ho deixa veure fins a dilluns, dia 22 de juny, i de moment no hi ha cap dia que marqui el registre de pluja, és a dir, marca 0, que ve a ser el mateix que diem. Per tant, de moment, sense pluja a la vista, ni el que queda aquesta setmana, ni tota la setmana vinent, ni principi de l'altre. Després ja ho veurem. De moment no m'ho deixo veure tant, però que normal. Com dic sempre, que fa bon pinces, com més fora molts feim, això sempre ja me coneixeu que m'agrada dir-ho així. Pel que, evidentment, han d'anar pas a pas. Tema vent, tampoc no el situa de manera massa especial. El dia que pot bufar una mica més seria entre demà els 26, aquí no marca ràfegues màximes, demà 26 km per hora i dijous 27 km per hora. Seria un poquet el més destacat de tota aquesta setmana, si més no, en aquest sentit. Per tant, bé, això direm que entorn a 30 i, si voleu, entre 30 i 40 de ràfegues màximes per demà i passat demà, segons el tiempo punter, seria un poc el més destacat per aquests propers dies. Possibilitat de vent repetesc per demà i per dijous seria la qüestió. I, com ja han dit, aquesta pujada de temperatura és gradual durant tota aquesta setmana, sobretot pel que fa a la temperatura màxima. Ara sí, posam el punt i final en aquest programa d'avui de capvespre de Ràdio Hortam. Anem cap al convent, com sabeu, com he dit abans, a les 19 hores, a les 7 del capvespre, dona el sus aquests cavallets d'Hortam, que tornen a sortir un any més pels alguns dels carrers d'Hortam, sobretot aquesta zona del convent de manera principal, i vos convidem a anar-hi, com dic, ara des del convent a les 19 hores, a les 7 del capvespre, per això acabam abans. Ja demà les partien disculpes, si més no, supos que me permeteu aquesta qüestió, així també hi podeu anar vosaltres mateixes. Així que res, per la meva part, si no, res de nou, torn demà, seqüència modada sense punt 3 a la colònia o a www.radiohortam.cat a través d'internet, i això, poc més a dir de moment, que gaudigueu d'aquests cavallets d'Hortam, ara a les 19 hores, des del convent del Pare Franciscans i han tornat en volta, que diem, per carrers i tornada al propi convent d'Artà. I així que res, salut i moltíssima més salut. Jo diu bons artenants i alegres.

0: Brown is dead.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: nasty!
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Hey, Fonzie.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: 107.9.
1: Jaume Escol, i tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hawaii. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Tot amb flautes, tot amb flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

0: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.
1: Mi casa está justo arriba de tus pestañas.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: ¡Salud!
1: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Jo, l'escolt. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

bé, els llocs on aniré, quan sigui el moment. I ells del seu món

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Maria
1: també. No.
2: I mai anem a ciutat i tu te creus que m'has
3: d'acord amb aquesta mica? Perdona,
2: seguim
3: amb una cançó. Una camiseta.
0: Mira, Maria,
2: mira,
0: mira,
2: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.